0: son las 10.
1: Las 10.
2: Los éxitos que van contigo. On Amar.
0: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: On Amar FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb

0: piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès, avinguda Països Catalans, al costat d'Estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou dues places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
1: Ona Mar FM, som al teu costat 24/7 amb la millor música. I és que a través de la web a onamar.net trobaràs la nostra programació, resum dels nostres locutors, com i on van començar en aquest màgic món de la ràdio, història de com va néixer a l'emissora i també un apartat d'entrevistes. Recorda, onamar.net. També ens trobaràs a Instagram, Twitter i Facebook. Ona Mar FM.
2: Tu mía y apetito.
3: Hola, soy Ana Mena.
4: Hola, soy Lola Índigo.
5: Tus artistas favoritos.
6: Ona Mar FM.

Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona. Perquè ells t'ho dona tot sense demanar res a canvi, mereixen la millor atenció. Al Centre Veterinari Alella i Cabrils cuidem de la salut i el benestar dels teus gossos i gats amb un servei veterinari impecable. Medicina general, vacunacions, cirurgia, diagnòstic per imatge, laboratori, cures dentals i molt més. Tracte proper, professional i personalitzat. Estem al carrer Torrent de Vallbona 10, Alella, i també al passatge Horts de Santa Creu 12, Cabrils. Centre Veterinari Alella i Cabrils. El teu millor amic a les millors mans. ¿Tu fachada presenta humedades o grietas? ¿La IT de tu edificio tiene un informe desfavorable? Construfac es la empresa que soluciona los problemas de tu comunidad. 20 años en el sector. Rehabilitación de fachadas, impermeabilización de terrazas, aislamientos térmicos, patio de luces, barandillas de acero inoxidable, reformas integral de pisos. Construfac te ayuda a obtener la financiación para tu comunidad de vecinos. No lo pienses más. Exposición de baños y cocinas en la calle Mar Aradeu de Lorda 32 en Badalona. Teléfono 696 01 54 32 o entra en construfac.com.

Mama Duixa amb el seu Vitamina de l'Amor, una Mama Duixa que està de gira per un munt de festes aquest mes de juliol. I va vitaminant amb la seva música un munt de poblacions a Catalunya. Vitamina de l'Amor, cançó que ens acompanyava des del 88.0 de l'FM, on tot seguit també ens quedem amb els Atlànticos i la forma de mirar-nos.

0: Així sona aquesta cantant i actriu de Londres, Yana Lee, amb el seu House Broken. Una cantant i actriu que ens va descobrir el mític director Spike Lee, que per cert estarà molt content perquè els seus New York Knicks per fi van aconseguir guanyar l'NBA després de dècades. I ho va fer descobrint-la en una pel·lícula amb Denzel Washington titulada I Guess to Lovest. I així ja ve sona Yana Lee des d'Ona Mar.
1: Lo más del verano. Lo más del verano.
2: Ona Mar FM.
0: Seguim amb més èxits i amb més bones artistes. Bebe Rexha amb el seu New Religion.

Rumbeta amb l'Alfred García i el seu tema titulat Estrella. A tocar, de 11:45 del migdia, encara ens resten uns quants minuts per això, eh? Des d'Ona Mare FM i amb una de les millors cançons en solitari de Manolo García, Pájaros de Barro.

Almenys 11 morts, 19 desapareguts i 8 ferits és l'últim balanç de l'incendi forestal de Los Gallardos, Almeria, un dels focs més letals a Espanya. La majoria de les víctimes han perdut la vida quan intentaven fugir en cotxe de les flames per vies secundàries. El foc continua sense control i 500 efectius entre bombers i militars treballen a les feines d'extinció. La millora de les condicions meteorològiques ha permès estabilitzar l'incendi a Guimerà. A l'Urgell, la revifalla d'ahir va aconsellar confinar 21.000 persones. Controlat el foc del Pla de Manlleu, Aigua Múrcia, al camp, els bombers treballen per poder fer el mateix amb els incendis de Navarcles, al Bages, i el de Sentmenat, al Vallès Occidental. El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma desbanca el doble grau de Física i Matemàtiques com la nota de tall més alta per entrar a la universitat. Les notes de tall més altes baixen i aquest any no hi ha cap grau amb una nota per sobre del 13. Els estudis de Medicina tornen a ser els més sol·licitats pels estudiants. Sant Sadurní d'Anoia és el punt final de les marxes que avui fan els pagesos del sector de la vinya per la crisi que afecta el sector. Reclamen solucions estructurals per evitar que el raïm quedi sense mercat, entre d'altres, pel descens del consum mundial de begudes alcohòliques. La justícia torna a obrir la possibilitat d'implicar Mariano Rajoy i Maria Dolores de Cospedal en l'operació Kitchen. L'Audiència Nacional ha ordenat investigar uns àudios on suposadament l'ex número 2 del PP i l'excomissari Villarejo

0: impliquen el llavors president del govern espanyol en tot l'entramat. El govern espanyol reclama que el president de la Conferència Episcopal Espanyola es disculpi per les seves declaracions on deia literalment que quan un estat oblida l'ètica es converteix en una banda de lladres. El ministre Bolaños s'ha adreçat a Luis Argüello demanant si li semblaria bé que es referissin a l'Església Catòlica com a banda d'agressors sexuals. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega davant del jutge haver retardat la vacunació de la Covid als agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Argumenta que es van aplicar els criteris de prioritzar per raó d'edat marcats pel Ministeri. Nou disc dels Rolling Stones, el seu 25è treball d'estudi i el primer des de fa 3 anys. L'han titulat Foreign Tongues i inclou un total de 14 temes on hi ha col·laboracions de noms com Paul McCartney, Robert Smith de The Cure o Chad Smith de Red Hot Chili Peppers.
1: Esports.
2: El Mundial de Futbol a les 9 del vespre juga el segon partit de quarts de final, és l'Espanya-Bèlgica. La selecció vencedora s'enfrontarà a França, que hi va eliminar Marroc per 2-0. El Barça de bàsquet i Joel Parra amplien el seu contracte 4 temporades més, fins al 2030. El jugador tenia ofertes de l'ACB i de l'Eurolliga. I el Tour de França avui es disputa la 7a etapa amb 175 km plans entre Ajetmau i Bordeus. Tadej Pogacar recupera el mallot groc de líder i sortirà amb un coixí de 2 minuts 42 segons respecte a Jonas Vingegaard.
0: El temps tarda amb molta calor arreu del país, però lluny dels valors extrems de fa uns dies, les màximes més altes es registraran a Ponent, on rondaran els 40 graus. La tarda serà assolellada amb ruixats i alguna tempesta al Pirineu, entre la Vall d'Aran i el nord del Ripollès.
1: 3CAT Info.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Más información en la web fincasvázquez.com.
5: Cada vez que nos escuchas, te estamos poniendo un pelotazo. Pelotazo.
6: Ya no creo en el amor.
7: Onamar FM.

mica d'aire és el que necessitem. A veure si bufo una miqueta i ens refresca amb Gertrudis. Així de bé sona aquesta cançó des d'Ona Mare FM, i així també ho fa Canons amb el Light as a Feather.

0: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de, molt més que un centre de jardineria.
1: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
2: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
3: Excuse me, how can I get to the center of Barcelona?
4: Barcelona, sí, com es deia això? Yes, you go, metro...
0: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94, al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670-83-1993.
5: Hola, soy JSFM y sabes que cada mañana te espero de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana para escuchar lo mejor de la música.
6: Y sobre todo para darte la energía positiva que necesitas para comenzar un buen día.
5: Recuerda, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, aquí estoy contigo.
7: Te ponemos todo lo que te gusta, solo éxitos.
8: Una Mar FM,
9: la radio que marca la diferencia.

0: Estás escuchando El Vital de la Semana con Luis López. Sábados a las 21 horas en On Amar FM.
1: Doncs sí, el tema vital de la setmana, el Next Level, el Talk to You. Així és com es titula i així de bé sona, com també ho farà. I tot seguit, un dels èxits de la temporada d'aquest 2026 amb Fangoria i el seu Me Voy. Però abans, el Ginestà. Per explicar-nos tot el que ens queda. I no és poc, és bona música. Són èxits com aquest.
2: Hola, mare.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo.
0: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Unamar FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
0: La ràdio més playera i refrescante del verano.
5: Unamar FM.

0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.

0: teva façana presenta humitats o esquerdes? L'AITE del teu edifici té un informe desfavorable? Construfac és l'empresa que solventa els problemes de la teva comunitat. 20 anys del sector. Rehabilitació de façana. Impermeabilització de terrassa. Aïllaments tèrmics. Patida llum. Baranes d'acer inoxidable. Reforma integral de pisos. Construfac t'ajuda a obtenir el finançament per la teva comunitat de veïns. No ho pensis més. Exposició de banys i cuines al carrer Mare de Déu de l'Horta 32 de Badalona. Telèfon 696-01-54-32 o entra a construfac.com.
1: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
2: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
0: Porque ellos te lo dan todo sin pedir nada a cambio, merecen la mejor atención. En Centra Veterinaria Leye Cabrils cuidamos de la salud y el bienestar de tus perros y gatos con un servicio veterinario impecable. Medicina general, vacunaciones, cirugía, diagnóstico por imagen, laboratorio, cuidados dentales y mucho más. Trato cercano, profesional y personalizado. Estamos en calle Turrenda Baibona 10, Aleya, y también en el Pasacha Horta Santa Creu 12, Cabrils. Centra Veterinaria Aleya y Cabrils, tu mejor amigo, en las mejores manos. DV, tractament de les addiccions amb una mirada humana i integral. El centre ofereix un model terapèutic personalitzat que implica també les famílies i adapta el tractament a cada persona i moment vital. Espais per a familiars i parelles. DV, per recuperar l'equilibri emocional i els hàbits saludables. Primera visita gratuïta, sense compromís. L'addicció, un procés complex però abordable. Via Europa 113, Mataró. Telèfon 635 54 24 26 o entra a viuvct.com.

0: son las 5. Las 5. Los éxitos que van contigo. Bonamar. Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio. Bonamar FM.
1: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
0: Este verano, Onamar FM.

0: Pizarro.
1: Pizarro. Pizarro.
0: José Luis Pizarro.
1: De Tardeo.
2: Qué beca son a Taylor Swift y qué beca son a los artistas catalans com en Max Navarro. És una de les novetats importants aquesta setmana apostant per la nostra música també a Ona Mar FM. Inigualable.

0: Casas a Puigcerdà de Patxà, Amnèsia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el vi et travessa. Jordi Casas House. Mutrum.
1: Dissabtes a les 22 hores.
2: Aún no nos escuchas. Entra en onamar.net y disfruta de la mejor música. Onamar FM. Siempre contigo.
3: Hola, soy José Luis Pizarro.
4: Te espero cada viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche. 4 horas intensas de música preparando el fin de semana. En Onamar FM. De tardeo con Pizarro. De tardeo con Pizarro.
5: Solo éxitos. Solo éxitos en la radio número 1 del verano. Onamar FM.
6: Son las 7. Las 7.
7: Los éxitos que van contigo. Onamar.
8: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda País.

0: Parell, diumenges a les 21 hores.
1: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
2: i Pipi que em fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
1: Heidi Parell.
2: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.
1: Accelera amb la Vespino fins a l'infinit.
2: I deixa que els bicis et facin ballar sota les boles de miralls. Que la dona et cridi al Walkman. I que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
3: Hi, this is Michael Jackson.
2: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir.
1: Hit, hit, boy.
2: Presentat per Jordi Casas.
1: L'enciclopèdia musical que mai es jubila.